peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

0: Ei, amics d'esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7:30 a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 92 02. I tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 16 de setembre al centre comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem!
0: No sé por qué todavía no te has puesto las mosquiteras. Después no te quejes de que tienes que dormir en verano con las ventanas cerradas. Llama ya a Persianas Blind. 607-288-668. Persianas Blind. Protege tu vivienda del frío en invierno y del calor en verano con las mejores persianas. Enrollables de aluminio o PVC. O alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en partida del plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
2: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7:30 a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 16 de setembre al centre comercial Plaza Major Xàtiva. Vos esperem!
0: No sé por qué todavía no te has puesto las mosquiteras. Después no te quejes de que tienes que dormir en verano con las ventanas cerradas. Llama ya a Persianas Blind. 607-288-668. Persianas Blind. Protege tu vivienda del frío en invierno y del calor en verano con las mejores persianas. Enrollables de aluminio o PVC. O alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en partida del plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
2: Si te gusta, está aquí toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

Radio Fórmula en marcha. Obrim esta edició del dimecres 23 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Salutacions de Jessica Mesa. Un plaer acompanyar-vos. Obrim avui la primera edició de la tardor, que esta nit o esta matinada, quan passaven 5 minuts de les 2, canviaven d'estació. Així que, feliç tardor a tots. Com cada dia a estes hores, saludem també a G-Sport. Són els patrocinadors d'este 100%. Ens acompanyen fins les 10 i ens acompanyen també en les nostres aventures deportives. Si practiques running, ciclisme, trail, triatlón, tens que conèixer G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I se nota. A G-Sport tenim iniciativa a la carretera de Simat i en la web gsport.es. A més, agafem la premsa i de moment ens farem en la primera pàgina on tenim l'efemèride musical del dia, on es conten que avui felicitem l'aniversari a Bruce Frederick Joseph Springsteen. Bueno, pues sí, conegut simplement com a Bruce Springsteen o com a El Jefe. Va néixer tal dia com avui, però de 1949. És cantant, compositor i músic estadounidense. Fins al moment ha publicat 21 àlbums d'estudi al llarg de 6 dècades d'èxit. La majoria compta amb la participació de la seua E Street Band, la seua banda que l'acompanya des de 1972. I si continuem parlant de xifres, podem dir que Springsteen ha venut 140 milions de discos a tot el món i més de 71 només als Estats Units, lo que el converteix en un dels artistes més venuts del món. Ha guanyat nombrosos premis per el seu treball, incluint, per exemple, 20 premis Grammys, 2 Globus d'Or, un premi de l'Acadèmia i un premi Tony especial. A Springsteen se l'ha incluït en el Saló de la Fama de Compositors i en el Saló de la Fama del Rock and Roll. Ha rebut honors en el Centre Kennedy. Va ser nomenada Persona de l'Any en 1999 i va rebre la Medalla Presidencial de la Llibertat de la mà del president Barack Obama. Avui estem davant d'un dels músics més importants que ha deixat la història. Així que avui no podien començar de millor manera. Ara un tema del record i després ja sabeu, la millor música d'actualitat fins les 10 i amb G.

0: Noticias y los mejores consejos. Blue Radio Chella, 90.2. Sapropa, el porta a porta. Desde la Mancomunitat de la Costera Canal, volem acompanyar-te en este canvi. A les nostres xarxes trobaràs vídeos, tota la informació sobre el nou sistema i els dies en què l'educador ambiental estarà al teu poble per resoldre els teus dubtes. Junts i juntes fem unes comarques més sostenibles.
1: Se espera, se construye. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje en Academia de Daniel Matallín Alcira. Ya están abiertas las matrículas para el curso 2026-2027. Últimas matrículas hasta el 30 de septiembre. Academia de Peluquería y Estética Daniel Matallín Alcira. El futuro en tus manos.
0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: En esta nueva temporada, Restaurante Ríoscar Alberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríoscar Alberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
3: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
0: Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7:30 a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
4: Des dels Porches de Xàtiva, África nos acerca una receta con auténtico sabor valenciano. Buñols de bacallà amb tomaca. Descúbrela en el podcast número 5 de Recetas Fáciles, a OXA, en Plataforma Blue.
0: Disfruta intensamente el azul. Blue Radio, 90.2.

Encetem la segona hora d'este 100% i ho hem fet escoltant a Emnecom, que ja ha publicat en totes les plataformes de streaming el seu segon àlbum d'estudi. El titula Baldosser. El disc aplega 8 anys després del seu debut. Language, publicat en 2018, i el productor el definís com el seu treball més segur. En estos 8 anys que han passat des del primer àlbum i fins al segon, l'artista, productor i compositor ha treballat per a altres, com per exemple Beyoncé, Dua Lipa, Zara Larsson, les Little Mix, Flow, acumulant nominacions als Grammy i als Brit. És a dir, que estem davant d'un artista importantíssim, però sempre en un segon pla. Este nou àlbum el publica baix el títol The Baldosser i el presenta amb el que acaba de sonar, Muscle Memories. Emnec ha explicat que este tema aborda la imatge corporal i el que molts homes de certa complexió senten però que no saben expressar. És una de mis canciones favoritas de las que he publicado nunca. Muestra un lado más vulnerable del universo Baldosser. El videoclip del tema també està ja disponible. I atenció, perquè les notícies sobre Emnec no acaben així. Este nou disc ve acompanyat d'una gira de presentació denominada The Baldosser Tour i que comptarà amb una parada al nostre país. En concret, el cantant actuarà a la sala Rastmatàs de Barcelona el pròxim 23 de novembre. Les entrades per al concert ja estan disponibles. Ha sonat Emnec i el pròxim tema que sona per ací, si t'apetís, el pots proposar tu. Fins les 2, continuem en 100% peticions. Fins les 2, amb Grupo Innovatormo i el Bar Avenida de Genovés.

Sonrisa en Azul. Blue Radio 90.2. Aplega enseguida el dis de sempre. Un tema del record que ens porten els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Ja sabeu que tots els dies cuinen per a nosaltres. Tots els dies dinem la mar de bé. Simplement cal passar per el carrer La Reina número 48 de Xàtiva. Això és on està el xàrter cap a dins en el passatge de la finca. I si ja t'és clar què vas a demanar avui, 6635 4633 744. Fes ja la teua comanda. El Mirador del Passatge. Menjars per emportar amb sabor i molta qualitat. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

Gràcies, Andy Morales. Només Andy. Anuncia Renacer, el que serà el seu segon àlbum en solitari. Serà el successor este de Solo, publicat també en aquest 2026. A més de noves composicions, incluirà cançons que van formar part de la trajectòria d'Andy Lucas. Però això sí, canviant-les, reinterpretant-les. Ara, des d'una veu, una emoció i una etapa més personal d'Andy. En este àlbum ja sabem que estarà la cançó Pido la Palabra, però amb Shakira Martínez. I també una altra, Soy como soy. Estes dos ja disponibles. Sobre la data d'eixida de l'àlbum, encara no la tenim. Sí que s'anuncia per els pròxims mesos, però no es donen una data concreta. Així que continuarem informant. Obrim així la tercera hora d'este 100% peticions. Bon dia de nou a tots. Com porteu este dimecres? Penseu que el matí ja quasi és nostre. Fins les dos vos acompanyem en este espai dedicat a les vostres peticions, dedicatòries i tota la música del món mundial. El que vos apetisca el podeu proposar. 678-60-53-30 WhatsApp o ens telefoneu. Fins les dos, 100% peticions. En la teua, en Blue Radio, al 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.

0: rosa en azul. Blue Radio 90.2.
1: Y descubrimos la novedad musical del día. Esta te la porto Autobuses Chambitos. Més de 75 anys d'experiència els avalen. Si esteu organitzant un viatge, si sou molts, si necessiteu desplaçament per a un grup, 696-930-910. Autobuses Chambitos ho posa ben fàcil. 696-930-910. O visiteu-los a la web chambitos.com. I ara, la novetat. Coneguem la nova proposta de Álvaro de Luna. Es titula Lo siento.

Completem enseguida l'edició del dimecres 23 de setembre de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé la vesprada i fins demà.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem.
2: La mejor música.
3: La programación más divertida.
2: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: cada vegada creixent i també fruit d'eixa relació pues, ha sorgit no, eixe spot amb el que s'ha anunciat la plegada de Javier Aguirre.
1: Max Aub escribió: uno es el odio y el amor. Juan, Pedro, la tierra, el sol. Que lo otro, lo mío, es un pozo. Mudo, ciego, manco, sordo, a lo topo, con su música interior. Que ve sin ser visto, habla sin ser oído, anda sin ser sentido, y para quien todo es amor.
2: Con ese spot se le ha dado la bienvenida a Javier Aguirre. Orch, desde aquí recomendamos, aquel que no lo haya podido ver, ahora lo hemos escuchado, pero en las redes sociales del Valencia Club de Fútbol, ahí está, esa forma de otorgarle la bienvenida a nuestro nuevo entrenador.
0: Sí, con tiempo reforzando ese vincle no histórico que existís entre el Valencia y Messi, que en este caso, pues, entre los que han mantés vivo ese... I se vincle des de l'exili està Max Aub, que és el protagonista de les paraules no? que donen iniciar este vídeo, escritor, poeta i intel·lectual valencià que després d'exiliar-se a Mèxic pues mai va de deixar de sentir i de seguir al seu club, al València. La seva història i la del València en Mèxic van ser protagonistes, recordem, del 13è Fòrum al Girós, organitzat sí. pel Departament de Patrimoni. Baixa el títol Un abraç entre germans, el València al Mèxic de Max Aub, 1963-1966. I avui, més de 6 dècades després, el València torna a apropar aquest vincle amb Mèxic, amb Javier Aguirre, però com diem, és una història que ve de molts anys, que ens porta...
2: La dècada de los 60.
0: Sí, sí, vull dir, i que ens transporta, no?, este vincle entre el València i Mèxic a la fundació del propi club i que, pues, per exemple...
2: Con Augusto no? Milego.
0: Sí, ho dia abans. Jo crec que, en UVCF Radio hem tingut l'oportunitat de parlar també amb la gent de les acadèmies de Mèxic, que tenen ja també, no?, molt dins eixe valencianisme i eixe sentiment pues, que no deixa de créixer, i jo crec que ara pues, és una figura tan potent en el seu país com és Javier Aguirre, evidentment també així al futbol espanyol, pues, encara va ser més protagonista, no?, el València en un país on històricament ja ho ha sigut.
2: En el 63 viajó el Valencia por vez primera a México, donde efectivamente tuvo ese encuentro con numerosos valencianos y valencianistas exiliados, y tres años después, recordemos, el Valencia regresó para participar en la inauguración nada más ni nada menos que del mítico Estadio Azteca. Y la última vez que fuimos a México lo recordábamos precisamente sí. en Sentimento VCF, con ese duelo ante una selección nacional que estaba dirigida por Javier Aguirre, el ahora entrenador del Valencia Club de Fútbol. Respecto al técnico, lo que decimos, está previsto que en las próximas horas llegue a la capital del Turia, que tenga esa primera toma de contacto con la plantilla, y será ya el próximo lunes cuando se produzca la presentación oficial del nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol, al igual que Braulio hoy a la una de el mediodía aquí en esta sala de prensa, y que por supuesto escucharemos en directo en otro informativo especial como el que está teniendo lugar en la jornada de hoy. Javier Aguirre, has repasado en el comunicado la dilatada trayectoria, experiencia de sobra, éxito en muchos banquillos en el fútbol nacional, más allá de haber sido seleccionador de su país, haber estado también en otros países y haber militado en clubes de México. Yo creo que Javier Aguirre, asociado al Valencia Club de Fútbol y a la necesidad actual de nuestra entidad, va relacionado con participaciones que ha tenido en otros clubes en nuestro país. Un claro ejemplo, el propio Club Atlético Osasuna.
0: Sí, perquè parlem d'un tècnic que té sobrada experiència en la Lliga Espanyola, en la Liga, però és que també té sobrada experiència en agafar equips en situacions similars a la que a hores d'ara es troba el València, i la majoria, la gran majoria, amb casos d'èxit. És un entrenador que pues, ho va demostrar, no?, amb el Mallorca, per exemple, més enllà d'eixa d'Osasuna, amb el Mallorca pues, fent una temporada, unes temporades molt, molt bones abans de tornar a la seva selecció, en Rayados de Monterrey, en el